de fue igual. Té algun cosa que volia procurar que ho xau és i ho podia ser soñar o ja crec o de realitat creixent